0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Toni López y la última hora de Alcaraz, Toni.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final, el míster... Tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún futbolista, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta, a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
6: Molt bon dia, avui és dijous, és 3 de setembre, a fregar-hi el cap de setmana, però centrats en tot el que va passar ahir, perquè les concentracions de suport a Ceuta van reunir a centenars de persones a diferents municipis de la Vall d'Albaida, amb una de les, imatges més destacades a Ontinyent, on entre 500 i 600 persones, segons les forces de seguretat, es van concentrar a la plaça Major. Una mobilització que també va estar marcada per eixa polèmica política. I és que en aquest inici de curs cal centrar-nos també en altres qüestions, sobretot de l'àmbit educatiu, perquè l'Institut l'Estació entra ja en la recta final de les obres i part de les noves instal·lacions començaran ja a utilitzar-se la pròxima setmana, un projecte de prop de 19 milions d'euros. Però abans del tot cal posar el focus en l'oratge i l'ascens de les temperatures. Millor que ens ho conte el nostre meteoròleg, Lluís Francesc, bon dia.
7: Hola Tomàs, molt bon dia. Continuem amb temperatures en augment este dijous, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I esta jornada els vents de component variable seran predominants. A més, els cels mantindran alts índexs de partícules atmosfèriques en un ambient càlid que anirà més de cara als pròxims dies. La temperatura màxima es quedarà rondant els 35 graus, mentre que la mínima ja toca valors de voltant dels 20. De cara divendres, els termòmetres ja rondaran els 40 graus. Ull, tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Serà una jornada molt calorosa, poc nuvolosa i de nou amb calitja.
6: I ara per ara respecte a les temperatures, que en aquest moment la temperatura en Tinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 23 a Benigànim i 24 a Aielo de Malferit.
8: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
9: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
10: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
11: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Les concentracions de suport a Ceuta van tindre ahir seguiment en diferents municipis de la Vall d'Albaida. A Ontinyent, la plaça Major va congregar entre 500 i 600 persones, segons les forces de seguretat, en una convocatòria impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Durant l'acte es van escoltar proclames de suport a Ceuta i també crítiques al govern espanyol. La concentració va acabar amb la lectura del manifest Ceuta som tots, que reclama més recursos per al control fronterer i defensa la sobirania espanyola sobre la ciutat autònoma. La mobilització Sergio. També es va repetir en localitats com l'Olleria, Benigànim, Albaida, Aiello de Malferit, Alfarrasí, Montaverner o Benicolet, entre altres municipis de la comarca. I amb això, aprofitem per entrar a la crònica política de la jornada, perquè el Partit Popular d'Ontinyent afronta el nou curs amb la voluntat de continuar escoltant els veïns i veïnes i reivindicant millores per a la ciutat. Així ho ha explicat este dimecres el portaveu i regidor Rafa Soriano en declaracions a la ventana d'Ontinyent la Vall d'Albaida. Més informació per part de Esteban Arroyo. Bon dia.
12: Bon dia, Tomàs. Rafa Soriano ha assegurat que la formació continuarà reclamant canvis en el sistema de recollida del FEM, que considera que no funciona i que ha generat malestar entre els veïns. També ha reivindicat el paper de la Generalitat i la Diputació en les inversions a Ontinyent i ha posat com a exemple la finalització i equipament del nou hospital. Pel que fa al Pou Clar, el Popular ha recordat que el seu grup ja havia reclamat millores en seguretat i senyalització i considera que la tragèdia d'aquest estiu ha de servir per a adoptar les mesures necessàries.
13: Però no podem començar este curs sense recordar la tragèdia ocorreguda aquest estiu al Pau Clar, que lamentem profundament. Durant molt de temps hem reclamat millorar la seguretat, la senyalització i la gestió del paratge, sense que es feren cas una volta més.
6: Moltes gràcies, Esteban. Poden recuperar la sintonia i el podcast de La Ventana al web de Ràdio Ontinyent. I ens centrem ara en l'àmbit educatiu, perquè l'Institut l'Estació d'Ontinyent entra ja en la recta final de les obres del nou complex educatiu, amb els treballs executats ja al voltant del 90%. La previsió és que part de les noves instal·lacions comencen a utilitzar-se la pròxima setmana, principalment per a l'alumnat de formació professional, mentre la resta del projecte és completa. L'alcalde, Jorge Rodríguez, parla d'un institut del segle XXI. Ho va fer a la SER.
14: Que suposo per a la ciutat és el comptar per fi amb un nou institut de l'estació i, per altra banda, el poder dotar a la ciutat de pues, la tecnologia i, en este cas, de les infraestructures pròpies del segle XXI. Este era l'institut, un institut en el que no s'havia fet, diguem, massa inversió i, per tant, era imprescindible fer-ho.
6: L'actuació compta amb una inversió d'uns 19 milions d'euros i està previst que el complex quede completament operatiu durant el primer trimestre de 2027. Fran Albero, el director d'aquest centre, també es mostrava content al nostre Avui per Avui.
15: És una il·lusió enorme, perquè, clar, com tu bé has dit, era una reivindicació de feia molts anys i una il·lusió que pensàvem que seria bona. Però no només per a nosaltres, sinó també per a la població. La població, en el fons, està guanyant un edifici amb molta capacitat, molt de joc, i que espero que sigui emblemàtic.
6: I en un minut parlem de l'atur a la Vall d'Albaida. Tenim dades. 8:26.
16: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Ni loco!
17: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
18: ¿No será Tu Energía?
17: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
19: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata, listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use, en Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
20: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: L'atur registrat a la Vall d'Albaida ha augmentat durant el mes d'agost. Segons les dades de la Bora, 4.789 persones consten com a demandants d'ocupació sense feina, 107 més que al juliol, un increment del 2,29%. Tot i això, la xifra és lleugerament inferior a la de fa un any, amb 20 persones aturades menys que en agost de 2025. Pel que fa a la contractació, durant l'agost es van formalitzar 1.366 contractes a la comarca, 209 més que fa un any. La majoria, 821 temporals, davant dels 537 indefinits. Aquesta és la valoració d'Eduard Gómez, que és el secretari general comarcal d'UGT País Valencià.
21: Del mes d'agost de l'any passat al mes d'agost d'aquest any, no, és una evolució pel que fa al darrer any, no? Jo diria els darrers anys, des de la reforma laboral, però sí que és veritat que veus que aquesta evolució cada vegada és menys, va seguint més lenta i, per tant, això està marcant ja una tendència.
6: Tenen tota la informació i l'entrevista també al nostre web. Més qüestions de l'àmbit comarcal. La Generalitat ha aprovat 16.000 euros en ajudes per a les explotacions avícoles afectades per les restriccions sanitàries aplicades per l'aparició de focus de la malaltia de Newcastle. Una situació que, recorden, va tindre una incidència especial durant els últims mesos a la Vall d'Albaida. Les ajudes busquen compensar la pèrdua d'ingressos provocada per aquestes restriccions i no directament els danys causats per la malaltia. Podran sol·licitar-les les explotacions de producció i reproducció que hagin patit una prohibició oficial d'entrada d'animals. El termini per demanar-les és de 20 dies naturals des de la publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. I també destaquem que la Diputació de València ha aprovat més de 250.000 euros per a dues actuacions municipals a nivell comarcal. La partida més important, de més de 200.000 euros, correspon a Castelló de Rugat, on es reurbanitzarà i es crearan noves àrees de joc a la zona verda del carrer Colón. També a Bellús, prop de 56.000 euros es rebran per a la rehabilitació del seu pavelló poliesportiu. Recordar-los que avui tenim taller de fanales de meló a Agullent a partir de les 7 de la vesprada, que a Atzeneta d'Albaida tenim el conte del trobador i el teulaví a les 6 de la vesprada i campionats de jocs de taula a partir de les 9 i que a Benissuera comencen les festes. També contar-los que de l'àmbit esportiu l'Ontinyent 1931 ja ha aconseguit arribar a la xifra de 500 abonats per a la nova temporada. Avui poden adquirir els mateixos de 6 i mitja a 8 i mitja a les oficines del Clariano. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia de l'Almaig, a la Vall d'Albaida, la de Carric.
0: 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, y empiezan a llegar los diputados al Congreso para una sesión que todo el mundo asume que no es una más. El gobierno se juega mucho en esta comparecencia sobre la crisis de Ceuta, en la que se están dejando muchos pelos en la gatera. Allí en el patio del Congreso está Josué Coello. Josué, buenos días.
18: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, estamos aquí en el patio del Congreso a la espera de que llegue el presidente del gobierno. Por ahora, tranquilidad aquí en la zona central del hemiciclo. Podemos ver a algún ministro que ha entrado ya en la zona de Palacio, en la zona del hemiciclo, como Milagros Tolón, personal de Moncloa, pero por ahora la cosa está tranquila. No tenemos pistas sobre cuándo va a llegar el presidente del gobierno. Suele ser cuando abren las puertas principales del patio del Congreso, la Puerta de Leones. Siguen cerradas, pero no creo que más de 10, 15 minutos tarde en llegar el presidente del gobierno, que vendrá acompañado de diferentes ministros. Así que, Aymara, aquí estamos en el patio del Congreso a la espera de que llegue Pedro Sánchez, a la espera de que empiece esta comparecencia.
0: Abrimos ahora mismo el pulso de Hoy por Hoy, pero antes, es noticia ahora mismo, Sara Canals.
22: Pues que hoy empieza el juicio contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por compartir un vídeo de contenido sexual de dos chicas, una de 16 años, otra de 18, que no sabían que las habían grabado. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel, aunque está abierta a retirar la petición si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como hicieron durante la instrucción. Él declara hoy por videoconferencia. El segundo titular del día en Estados Unidos, tras firmar el acuerdo petrolero con Venezuela, Donald Trump ha asegurado que el país no está preparado para unas elecciones.
23: No creo que estén listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada. Queremos eso, ellos quieren eso. Delcy quiere, pero no están listos todavía.
22: Y esto va en perfecta sintonía con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, que dice que habrá elecciones cuando se den las condiciones. Y por último, Aymar, Rusia responde a las medidas que impuso Alemania después de culpar a Moscú por el ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig. El gobierno alemán cerró la casa de Rusia en Berlín y ahora el Kremlin ha cerrado las 3 sedes del Instituto Goethe, organismo para la difusión de la cultura alemana.
24: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
25: Tiri, tiri, tiri.
26: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
27: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
26: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
27: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
29: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
30: ¿Y al año serían? Uno, dos, tres.
29: Más de 2.400 euros.
30: ¡Ya me has descontado!
29: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
30: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 56.878, serie 17.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
0: Páramo, ¿cómo estás?
3: Pues estoy divinamente y fíjate lo que te voy a contar, que me quedaba así un poco... ¡Ah! 9 de cada 10 personas que se van a la mutua se quedan en la mutua, 9 de cada 10, y piensas, por algo será, porque cuando estás a gusto en un sitio, tú te vas, te mueves de ahí, pues no te mueves. Y si este sitio se llama la mutua, además al irte a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pues hay que llamar 91-555-5555. Irse a la mutua es quedarse en la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.

0: Tomás Marín.
1: És que l'Ontinyent 1971 ja prepara el seu debut lliguer, que serà aquest diumenge 6 de setembre a les 12 del migdia davant el Roda, a la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica. El club ha superat ja els 500 abonats per a la nova temporada i ha reforçat l'horari d'oficines per continuar sumant socis. Fins a l'11 de setembre estaran obertes de dilluns a divendres des de les 6 i mitja a 8 i mitja de la vesprada les oficines de l'estadi municipal de Clariano per a poder adquirir el seu abonament. Els preus, recorden, parteixen de 60 euros de l'abonament general i els 100 de tribuna. També hi ha carnets de tribuna marquesina, llotja i un abonament general jove de 40 euros per a joves d'entre 16 i 18 anys. La pròxima jornada serà a Clariano, la primera jornada a casa de l'Ontinyent 1931. Al Clariano serà el 13 de setembre contra l'Atlético Saguntino, diumenge. Suposem que el partit serà a les 6 de la vesprada. Us confirmarem ja la setmana que ve. Molt pendents d'aquest partit davant el Roda, però també dels abonaments. I anem a tornar a escoltar aquestes declaracions que feia ahir el míster Rubén Sanz en els mitjans oficials del Club Ontinyentí en relació a l'equip i aquest missatge per a l'afició de cara a la campanya d'abonaments. L'escoltem.
2: El mensaje es que estén allí para apoyarnos, que vamos a necesitar de todos ellos y que bueno, que espero que toda la gente que ha venido en pretemporada y que está por venir, que disfrute de nuestros partidos. Creo que hacemos un fútbol vistoso. Al final es un equipo vertical, un equipo valiente, que pisa muchas veces el área y bueno, al final verlo desde fuera, creo que es vistoso y bonito de ver.
1: Bueno, molts equips que debuten, i també els que no debuten, també estan preparant aquests partits i aquests compromisos, ja siga de pretemporada, de la nostra Copa que tindrà jo la setmana que ve, o de Lliga, este cap de setmana. Ja saben que la Geneta també s'ha estrenat, bueno, continua avui amb els entrenaments, el tercer entrenament de la setmana, preparant aquest partit d'ací dos dietes, aquest partit a les 6 de la vesprada en el Bertran Wagena davant el Bunyol, 6 i mitja, disculpen, en el Bertran Wagena. Bunyol a Geneta Unió Esportiva. El Benigànim també reprèn esta vesprada els seus entrenaments, jugarà, recorden, també a casa, jugarà contra l'Almoradí dissabte a les 7 de la vesprada, i en la Primera Valenciana també tots els equips van entrenar, recorden que el Llutxent rep este pròxim dissabte a les 7 de la vesprada a l'Algemesí, el Deportiu Ontinyent rep a les 6 i mitja a la Puríssima al Promesa Sueca, i l'Olleria rep a l'Alcúdia a la Solana a les 6 de la vesprada. Estos equips de la Vall d'Albaida juguen a casa. I no vull oblidar-me de la Lliga Autonòmica Valenta, perquè el Deportiu Ontinyent Femení debuta este diumenge a les 6 de la vesprada davant el Llevant D, davant el filial del conjunt granota. Que grans partits anem a tindre al llarg de les pròximes jornades. Ens alegra moltíssim. Bueno, recordar-los que la setmana que ve tenim la nostra Copa, també us recorde, perquè van a ser molts els debuts que anem a tindre d'equips de la Vall d'Albaida, bueno, sobretot des de segona i tercera valenciana, encara que hi ha algun altre equip que no juga a esta competició, ja saben. Tenim un albaidense Agullent, també un Quatretón de Simat, Montaverner Canals, Atlètic Muro Aielo i Banyeres Bocairent, un bon derbi de la Mariola, de la Serra de Mariola. Ens agrada molt, ens agrada molt. Però bueno, amb això el que volem fer ja és centrar-nos en el apartat poliesportiu, perquè també tenim diverses notícies a comentar-los i el nostre programa també es destacarà en això.
0: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame.
1: Bueno, ahir parlàvem amb Fran Moya i es contava com estan les coses i si inici de la temporada, que serà el pròxim 7 de setembre, i també un dels resultats a destacar de la temporada estival, que és ixa posició número 4 i ixa posició número 5 de Ulises Avila en el Mundial Màster de Daegu a Corea del Sud. El donem l'enhorabona. Però per altra banda tenim un esdeveniment este cap de setmana que serà d'allò més que interessant, perquè el 5 de setembre Ontinyent acull el segon gran premi Escola de BMX Ontinyent, prova de la Copa de la Comunitat Valenciana de Puntrac. Les inscripcions estan obertes fins avui a les 8 de la vesprada, amb un màxim de 200 participants. La recollida de dorsal serà de 4 i mitja a 5 i mitja i la competició començarà a les 6 de la vesprada. Ahir, el nostre oi por oi Ontinyent la Vall d'Albaida, va intervindre Alberto Peralta, que és el president del club ciclista Ralph Bikes d'Ontinyent. L'escolten.
3: La filosofia de nosaltres en el club i en l'escola és que els xiquets s'ho passen bé. Entonces, si quieres, si se lo pasen bien, els enganches al esport. Y ese esport, además de, divertido, es digamos una de las disciplinas. Bueno, yo he practicado muchas disciplinas, pero es una de las disciplinas quizá más divertidas del ciclismo, sin desmerecer ninguna otra, pero es muy, muy divertido.
1: Y para tancar esta repasa de noticias de d'àmbit poliesportiu, volem recordarlos que este cap de semana tenim circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, ens toca anar fins a Pinet. Y que avui en el nostre ser deportiu anem a parlar amb Manolo Martínez, president del Club de Futbol Sala Olleria a la Vall d'Albaida. Després saludarem a Vicent Rebenaque, president del Club Atletis Montinyent, per parlar de la pujada Sant Esteve. I tancarem el nostre programa parlant de l'S Tontinet. Estem a tan sols un nom de conèixer el planter complet per a una nova temporada en la tercera FEB. Grans entrevistes tenim avui. Fem una pausa, 30 segons, i parlem ja del futbol sala, perquè també comencen temporada des de l'Olleria.
4: Gol, gol, gol de l'Ontinyent! Comença una nova temporada per a l'Ontinyent i amb més il·lusió si cap, perquè l'Ontinyent és orgull, passió, és sentiment. T'esperem a les oficines del club de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30. Tot per l'Ontinyent! Ontinyent!
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I ens anem ara a parlar d'un esport que és apassionant. Ens ho passem molt bé, quan el veiem, i convide a tothom a poder gaudir-lo, perquè us parle del futbol sala i us parle de que este cap de setmana comença la tercera divisió. Sí, com escolten. I sabem que tenim un representant en aquest grup número 14, que és l'Olleria La Vall d'Albaida, que debuta este dissabte a les 2 dietes a les 6 de la vesprada davant el Navarti al pavelló esportiu de la Solana. Iniciem una nova lliga, de nou en aquesta divisió que, ostres, és una molt bona divisió. Sabem que l'Olleria de Vall d'Albaida és el màxim representant pel que fa a categories del futbol sala a la nostra comarca. I anem a conèixer un poquet com estan les coses, les sensacions de cara a una nova temporada, els objectius, com va la pedrera, com va l'escola, de la veu del seu president, que sempre s'acompanya, i és un gust i un plaer tornar a saludar-lo. Manolo Martínez, què tal? Molt bona vesprada.
5: Molt bé, mira, ja tornant a la lucha altra volta.
1: Tornant.
5: Passat ja l'estiu, tot ha estat més o menys com Déu mana, i ara ja el primer equip vas començar el 17 d'agost, la pretemporada. Ens han adelantat 15 dies la Lliga, i després ja tot el tema de la base vam començar ahir. Mm. Ahir vam començar i ja... Pues m'imagine que l'última setmana de setembre o inclús la primera d'octubre ja tindrem des de querubins fins a juvenils pues tots ahí en la guerra.
1: Exacte.
5: En fi, això és el que ara tinguem.
1: Manolo, vull preguntar-te, comença pel primer equip, com no parlar un poquet de com estan les coses en l'equip insígnia, no, del propi club. Em sorprenia molt quan entrava a la federació i veia l'inici de temporada tan tempraner que tenim enguany. És que és la primera setmana de setembre. Comencem, pues, com altres categories, com pot ser la tercera divisió ja, però del futbol com a tal. No sé si vos ha sorpresat a vosaltres també el fet de d'inici de lliga, de competició tan pronta.
5: Bueno, hi ha hagut un tema que és a la baixar de segon B a tercera divisió, el Bisontes de Castelló, sí, lo que era l'antic Playas de Castelló, pues som un equip més en el grup. Entonces, per compte de... Hem pres l'opció de mantindre en anar de 7 i no, pues, volien abaixar-ne uno al grup d'Alacant, que són 15, i nosaltres teníem totes les papeletes per ser el que baixava. I, vamos, vam fer un escrit a la federació de que no estem dispostos a jugar una temporada en el grup d'Alacant. I l'any que ve, que ja seríem a treballar tots 16 dos grups, tornar. Entonces, una altra solució era baixar al quart de la Lliga de l'any passat,
1: sí,
5: que era el Corbera o el Montcadense, no sé quin dels dos. i tampoc es va optar per ixa, doncs s'ha optat per fer un grup de 17, n'hi han 32 jornades, no 30, i entonces han adelantat dos jornades a l'inici de la Lliga.
1: O sigui, pues, simplement ens alegrem.
5: Es comencem
1: sí.
5: el 19 i així ens comencem el 5.
1: Sí, totalment. M'alegre de que aquest escrit hagi funcionat, perquè què inconveniències n'hi havia des del club per entrar a la Lliga de l'Alacant? Per què no volíeu? Sobretot, jo penso que per trajectes, no? O com està la cosa?
5: A veure, el pressupost mos se n'anava 10.000 euros, eh?
1: Ostres, clar.
5: Claro, nosaltres tinguem gent d'Olleria, tinguem gent de València, tinguem gent d'Alzira. Quan anem a Oriola o a Oralada o a Elche, pues tenien que vindre els jugadors d'Alzira o de València a Olleria, anar pa cavall, i quan tornem, tornar-se'n a anar. Tots aquests dos trajectes mos encarien el pressupost, perquè nosaltres si juguem en València, de València va en directe, clar, nosaltres clar. Paguem el quilometratge als jugadors, tinguem tres cotxes que van i venen i això mos encaria i van fer una demanda i mos ha eixit bé perquè, clar, era de lògic que no mos abaixaren. A més, nosaltres coneguem a tots els equips que n'hi han en la Comunitat Valenciana, la part nord, Castelló i València, els d'Alacant es desconeguem perquè mai hem estat en aquesta lliga. Entonces, així, més o menys coneixes els rivals, els jugadors van incorporant gent nova, però no n'hi ha massa. Exacte. I era, n'hi ha massa raons de pes per quedar-se ahí i s'han quedat així.
1: Totalment, ens alegrem. Bueno, Manolo, comencem en casa, davant el Navarti. Jo crec que els inicis sempre són bonics, sempre n'hi ha il·lusió cada temporada una poqueta més, encara que siga, anem afegint un punt més d'il·lusió per enguany. Què objectius es proposem? Com estan les coses dins del club, dins de l'estaf, dins dels jugadors de cara a aquesta temporada? Què ens podem plantejar?
5: Bueno, enguany crec que s'han reforçat bé. Va. Han fitxat un porter que per motius geogràfics és de primera divisió i jugarà en Guanya Nolleria.
1: Ostres.
5: Que és un xic que jugava en primera divisió, però està casat en Benigani i entonces, com viu en Benigani, pues, ha preferit vindre a jugar a Nolleria que no anar a un equip gallego que era el que tenia possibilitats d'anar. Claro, Galícia està molt lluny i quan un és jove, pues, moltes voltes prima el tema de la distància que no el tema esportiu. Del futbol sala no es viu i entonces pues, el xic este ha firmat per nosaltres i està així. Després han firmat a tres més, dos jovens i uno ja més de 26 o 28 anys. Els jovens tenen 18 anys i entonces, claro, s'han reforçat crec que bé. No som massa gent, som només 13 d'una plantilla que podíem aspirar a 15, però com tinguem un juvenil que l'any passat va fer una gran temporada i va pujar de categoria i són tots xavals d'Olleria, pues, lo que anem a primar és que estos xics de xavals que juguen en el juvenil, que estan en una categoria superior, puguen vindre ja a entrenar al primer equip, alguns d'ells, i a tres també a jugar alguns partits que no arribem als 15. Entonces anem a primar també el tema del poble per poder fer bona temporada. Jo crec que enguany estarem a dalt i quedem el segon, el tercer, el quart, el primer o el quint. Tampoc és important, o sí que és important, però és menys. Però n'hi ha que estar dalt, com hem estat ja sempre en els últims anys.
1: No és l'objectiu, continuar, no? En ixa base són els objectius que s'han realitzat any rere any. Passa del primer equip un poquet a lo que és la Pedrera. Em comentaves que ahir ja van començar els entrenaments. Com està la salut de la Pedrera? Com estan les coses a hores d'ara, Manolo?
5: Bé, més o menys tinguem els mateixos xiquets, quasi 100, que l'any passat, i estem intentant promocionar perquè tinguem molts cadetes, tinguem molts juvenils, sobretot, tinguem infantil, però a l'Evi Benjamí anem curts. Querubins també ne tinguem molts, prebenjamins també, i anem a veure si potenciem el tema de Benjamí a l'Evi per no perdre el ritme, perquè cada any van passant d'edat i van incorporant-se benjamins als alevins infantils, els infantils als cadetes i els cadetes als juvenils. Enguany no tinguem filial, perquè no teníem prou gent per poder fer-lo, però ja tinguem la previsió de que l'any que ve, que n'acaben 12, crec, del juvenil, pues entonces sí que anem a fer un bon filial, per tindre ja reserva pel primer equip de tercera divisió.
1: Això estaria molt bé, la veritat.
5: Però bé, seguirem en les escoles, nosaltres fem tots els divendres partidets i classes en hores de les escoles,
1: sí,
5: a hores extraescolars,
1: sí.
5: Anem allí, enviem els monitors i fem pues, lo que puguem per poder incorporar tota aquesta gent de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 anys a la cantera. I per... és el que tinguem, sí, enguany en marxa.
1: Està molt bé, està molt bé. Ja per tancar, Manolo, partir dissabte 6 de la vesprada contra el Navarti a la Solana, un missatge per a que la gent s'apropi a gaudir del bon futbol sala.
5: Bueno, el que anem a començar és que vulguem que la gent vinga, que veja que tinguem un equip competitiu, que enguany ja sí que puguem estar ahí peleant tots els partits i guanyar-los, que és el que ens interessa, sobretot els de casa. I nada, que la gent acudisca al pavelló, anem a intentar fer els dissabtes a les 6 el pavelló, el tercera divisió, i anteriorment tots jugarem el juvenil, o una novetat que tinguem enguany és que ja tinguem un equip femení,
1: que bé,
5: valenta de sèniors. Entonces, o bé diumenges o dissabtes, col·locarem antes del primer equip segons la disponibilitat i la disposició també dels equips, al juvenil o a les xiques.
1: Que gran notícia.
5: I enguany anem a començar amb les xiques, a veure si ja per l'any que ve tinguem l'altra categoria, que és cadete juvenil. Enguany només han aconseguit 3 o 4 xiquetes de cadete juvenil i no puguem fer un equip, però sènior sí que ja el tinguem.
1: Doncs ens alegrem moltíssim d'aquesta notícia, que és molt, molt bona i crec que fa que puguem presumir de bona salut al Club de Futbol Sala l'Olleria. Manolo, donar-te les gràcies, com sempre, per passar aquesta estoneta a nosaltres i quan esperem que el dissabte a les 6 de la vesprada tinguem una Solana ben bonica per a gaudir d'aquest partit d'inici de Lliga, tercera divisió de Futbol Sala l'Olleria a la Vall d'Albaida davant el Navarti. Moltes gràcies, Manolo.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu així en la Vall d'Albaida i nada, el que intentem és que la gent jove practiqui l'esport del futbol sala o qualsevol altre, però si és del futbol sala, millor.
1: Moltes gràcies, Manolo, que tinguis bon dia.
5: Bé, adéu. Moltes gràcies.
6: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
7: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
6: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
7: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
6: O sea, que no es un regalo.
7: Es una publicidad que dura todo el año.
8: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: I continuem en aquest programa de dijous. Estem ja a tocar el cap de setmana. No us vaig a parlar d'un esdeveniment que tinga lloc de seus dietes, sinó d'un esdeveniment que és especial per a tothom. No sols per als ontinyentis i ontinyentines, sinó per a tota la Vall d'Albaida i també, com no, per a les comarques centrals i d'altres localitats que hi vinguen. Bueno, us parlo de la pujada Sant Esteve que organitza el Club Atletisme Ontinyent, que se celebrarà el 8 de novembre. 8 de novembre. Ho recordi per a que ho apunten a l'agenda. I a partir de les 9 i mitja del matí, amb eixida i arribada a l'urbanització El Pilar. La prova tindrà un recorregut d'11 quilòmetres i es podrà completar tant corrent com caminant. Hi haurà categories absoluta, veterans A, B i C, segons l'edat. L'organització habilitarà més 3 avituallaments, un abans de la pujada final, un altre a l'ermita de Sant Esteve i el tercer a la meta. També s'han preparat regals i premis als participants. A més, per si volen llevar-se el dedo amunt ja i oblidar-se del que és la inscripció, disculpeu, les inscripcions ja estan obertes a través de MyChip. És a dir, que ja poden inscriure's per a aquest esdeveniment que tindrà lloc, recorden, 8 de novembre, la pujada a Sant Esteve. I clar, volem fer ja un poc de goleta de com és l'organització, de la història d'aquesta cursa i també, com no, de tot el que hi ha al costat d'aquesta pujada a Sant Esteve que, vamos, porta un curro espectacular. I per això tenim a l'altre costat del telèfon al president del Club Atletisme Ontinyent, que és Vicent Revenà, que ja ens escolta. Bona vesprada, Vicent, què tal?
9: Hola, bona vesprada, molt bé. Esperant si, a veure, si aplega el dia ja.
1: Que aplegue ja, eh? Encara queda un poquet, 2 mesos, però clar està que sempre hi ha ganes, no? Quan finalitza la cursa de l'any passat, jo crec que tothom ja té ganes de que arribi una nova edició, no, Vicent?
9: Bueno, nosaltres tenim ganes perquè aquesta cursa l'any passat ja no es va fer, sí. Ja es va suspendre.
1: Sí.
9: Entonces, nosaltres, el que hem fet ha sigut, pues, vam ajuntar la junta directiva i jo, ho vam parlar en l'Ajuntament, i el que vam fer és, a veure, tornar a recuperar, perquè perquè no es perdi aquesta cursa, perquè és una cursa molt important pel poble i per tota la comunitat d'ací valenciana. Entonces, la nostra idea, intenció, és ja recuperar-la perquè es faci aquest any i altres anys posteriors també.
1: Exacte. Quantes edicions portaríem en la d'enguany? Saben que l'any passat es va cancel·lar.
9: Pues no me recordo, cert? Si se'n va fer dos anys, crec,
1: sí.
9: I este serà el tercer, però nosaltres el primer any que la farem.
1: Exacte, pues me pareix una meravella, la veritat, agafar el testic de so, no? Crec que és algo important i és una aposta sobretot per al vostre club en el fet de que voleu que les tradicions esportives continuen a Ontinyent, continuen a casa.
9: Exacto, i això és la nostra intenció, perquè així no ho tenien... A veure, es fan moltes curses i tot això, però és que aquesta cursa jo crec que era especial, perquè la pujada a Sant Esteve, això és molt bonic, i això els primers anys no sé, van vindre ja unes 600 persones, sí. I suposo que un any també vindran d'allà en amunt, i entonces atrau molt a la gent d'on tenien, que hi ha molta gent que encara no coneix tota aquesta part, que és molt bonica, i a part la gent que ve de fora, pues, que també li agrada pues, aquest recorregut, que és una cosa duret per amunt, però que és molt, molt, molt bonic.
1: És bonic, i jo crec que això és el principal al·licient que té aquest tipus de cursa, que al cap i a la fi és fer-la al costat de la natura, de paratges bonics, com no, en un lloc tan emblemàtic pel qual passa la cursa, que és aquesta ermita de Sant Esteve. I també això crec que també dona resposta a la celeritat que esteu tenint a l'hora d'organització, pel fet de que, clar està, que encara es queden 2 mesos, però ja tenim les inscripcions obertes, perquè això sabem que és una cursa que pot tindre una gran participació i de la qual se necessita molt de temps, sobretot per a l'organització i per al treball que hi ha darrere la mateixa, perquè té que ser brutal, no, Vicent?
9: A veure, esta cursa jo ja porto des del mes de juny preparant-la.
1: Ostres.
9: O sea, que no és des del mes de juny. Ai, a començar en la junta directiva, fem això, fem l'altre, en fi, el que passa, no? Fem reunions i tot això, preparant-la. Però ara ja, en passar les vacances, ja, ara ja hi anem cara avall. Entonces ara ja hem d'anar més ràpidet, ja aniria tancant coses, ja aniria preparant-ho tot el millor possible, perquè els corredors que vinguin igual a córrer com caminant, homes i dones, que estiguin a gust, que ho facin bé i que no tinguin cap de queixa de res.
1: Mm. Tu, Vicent, saps que eres un home vinculat a l'atletisme des de fa mogolló de temps i, clar, està que pot arribar gent que escolta aquesta entrevista i pugui arribar a desconèixer el que és la pujada de Sant Esteve, que li soni. Vostè com la definiria, aquesta cursa?
9: Home, pues, una cursa, pues, una carrera, pues... extraordinària, perquè és que carreres d'estes avui en queden poques, perquè la majoria, la majoria que estan fent-se, pues, estan fent-se per els poblets i coses d'aixes.
1: Sí.
9: N'hi ha alguna de muntanya i això, però és que esta carrera, pujar a Sant Esteve, això és dir molt, això és un nom molt gran, pujar a Sant Esteve.
1: Pujar a Sant Esteve, i crec que és la definició perfecta, eh? Encara que sigui el nom de la pròpia cursa com a tal, sí que és de veres que això és el que més destaca. Són 11 quilòmetres, es poden fer corrent com caminant, hi ha diverses categories, com bé esmentava abans en la introducció d'aquesta xerraeta. Vicent, un poquet, conta'm com és el recorregut de la mateixa, per a qui no ho sàpiga i per a qui a hores d'ara estigui pensant si apuntar-se o no a aquesta carrera.
9: Pues jo d'ací demane a tota la gent que li agrada l'esport que s'apunte. que s'apunte perquè va a disfrutar d'una cosa molt bonica. I a part d'això, pues esta carrera, la lliçó que té és que són, crec que són 4 categories.
1: Sí.
9: I entonces, igual pa que van caminant, compas que van corrent, o sea, que són igual també, tots tenen un premi, els tres primers i algun regaleig que farem, en fi, tot el rotllo ixe. Però esta carrera, de veres, jo espero que vinga molta gent perquè disfrutarà de veure el panorama de l'ambient que n'hi ha així, de fins i tot el rotllo ixe. Això és preciós, home, això és preciós, és molt bonic.
1: I destaca una cosa, se pot fer tan corrent com caminant, eh? Vamos, que era accessible per a tothom, que no hi ha excusa.
9: No, no, que va. Sí, hi ha gent que s'apuntarà a córrer, sí. I són els tres primers de totes les categories corregents, tenen els seus medalles. I després, caminant, igual, els tres primers de cada categoria tenen les seves medalles. Ja, o sigui, tots tenen medalles i tots tenen premi. Perquè el que volem, què volem? Que la gent es quede contenta, que la gent estigui a gust i que l'any que ve puguem repetir-la i fer-la millor encara.
1: Sabem que aquest tipus de carreres sí que a l'any següent tinc una altra edició, es basa molt, com no, pel propi resultat ja del que és la cursa, però també destaquen, com no, el número de participants. Quin és l'objectiu que us proposeu des de l'organització?
9: Home, nosaltres jo he comptat per unes 600 persones. Ostres. Que puguem vindre entre caminar i correguents. Això és el que he comptat. No sé si aplegaran o passaran, no ho sé, però jo he comptat per això aproximadament, més o menys.
1: 600 persones. Doncs tant de bo arribem a aquesta xifra, i sabem ja que les inscripcions estan obertes mitjançant MyChip, també a les xarxes socials de la pròpia Puig de Sant Esteve, de segur que tenen tota la informació en relació a aquest esdeveniment, i podran recuperar posteriorment aquesta entrevista al web de Ràdio Ontinyent i també a l'app de la cadena SER si seleccionen Ràdio Ontinyent. I ja per tancar, Vicent, no vull oblidar-me també, perquè et presentava com a president del Club Atletisme Ontinyent. Hem parlat un poc del que és la Puig de Sant Esteve, però vull preguntar-te un poquet pel que és el propi club i ja de pas, com no centrar-nos en el que és la pròxima temporada. No sé si heu començat ja amb els entrenaments, tenim una data fixada, com estan les coses per allí, Vicent?
9: Pues mira, vamos a començar el dimatge. Nosaltres, el dimatge este passat, sí, després d'ahir. Nosaltres tenim el club i tenim una escola d'atletisme que tenim tot els anys alrededor de 90 o 100 xiquets, tots els anys. Tenim 5 o 6 professors, depèn dels xiquets, els fem així per grups d'edats perquè més o menys tinguin les mateixes edats, i en fi, la gent està molt contenta, les mares, els pares, tots, pels xiquets que es tractem de categoria i que fem així a grupets perquè l'edat no se'n vagi molt. I després també ja tenim ja els més majorets, que ja tenim de 18 anys en amunt, que això ja també n'hi ha prou, que és per fer pista i un poc de cross i tot això. Però és que després també tenim un altre grup de muntanya, o sigui, és que ho tenim tot. Tenim la carrera de muntanya i per entrenar de muntanya i tot, o sigui, ho tenim tot, el que fa falta.
1: Doncs ahí està, Vicent Revenac, president del Club Atletisme Ontinyent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, continuarem xerrant i fent goleta per a la pujada de Sant Esteve com per a la nova temporada que ens seteu des del Club Atletisme Ontinyent. Moltes gràcies.
9: No, nada, moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i d'ací faig una quidra a tota la gent d'on tenien i de la Vall del Baida i de les afores dels puestos, que per favor que s'acosten així a fer aquest dia la carrera, que segur que t'agradarà. És un circuit molt, molt guapo. Vinga, que vagi
1: gràcies,
9: bé.
1: Vicent. Adeu.
9: Adeu.
10: Estàs escuchando Radio Ontinyent Cadena SER. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena SER seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Recte final d'aquest programa de dijous i per tancar el nostre Ser Deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida ens traslladem al món del bàsquet, al món del parque, perquè l'ES Ontinyent ja està en marxa. L'equip de tercera FEB ha començat aquesta setmana la pretemporada amb Carles Bonet al capdavant i amb una plantilla que manté bona part del bloc de la passada campanya, però que també incorpora noves cares. A més, el club ha confirmat que aquesta setmana s'han renovat a dues persones molt importants en el club. Una d'elles és l'ontinyentí Nelo Ramos, jugador de la casa, i també la de Marcos Taeño, que recordant l'any passat va patir una greu lesió, continuant aquest procés de preparació i d'adaptació, però clar està que s'ha tingut un gran detall amb el jugador de l'ES Ontinyent. Us conte ràpidament quin va ser l'equip: Iker Barbero, Ramon Mas, Joaquín Molina, Adrià Vilagrán, Javier Pinilla, Gustavo Tobela i Joan Bosch. Aquests tres han sigut els últims fitxatges. I per altra banda, el que volem fer és, com no, donar a conèixer com estan les coses per la Concepció, per Fernando Rubio. I també com no centrar-nos en aquesta actualitat i en aquesta preparació de cara al primer partit de pretemporada, que serà ja el pròxim 12 de setembre davant el Tavernes Blanques. Saludem ja a Carles Boneta, l'entrenador de l'ES Ontinyent. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Tomàs, què tal?
1: Molt bé. Primera setmana ja de pretemporada, entrenador. Què sensacions tenim des de l'equip i també, com no, des del cos tècnic en aquesta primera presa de contacte?
2: Bueno, pues les primeres sensacions, sobretot després de l'entrenament del dimarts, perquè el dilluns farem tests físics i, sí, i no va haver una càrrega gran, són bones, són molt bones. Hem vist que la gent ha vingut en una bona forma física, pensaven que vindrien pitjor, i la gent va respondre molt bé a l'exigència i la intensitat de l'entrenament del dimarts. Així que després del descans del dimecres esperem que avui l'entrenament torna a ser igual o millor que el de l'altre dia.
1: Doncs ens alegrem, perquè sabem que les pretemporades són el que havia a la fi un reflex de les primeres jornades fins a que s'agarra i ese ritme de competició total. Acabem de començar, com esmentaves, va ser el dilluns amb aquestes proves físiques, el dimarts amb i se treballa un poc més sobre el parc i en piloto, i a la jornada d'ahir i se descansa. Per altra banda, vull parlar un poc sobre el planter i sobre la confecció d'aquesta plantilla de cara a la pròxima temporada. Tenim un poc de tot, perquè veig molta continuïtat, però també tres fitxatges que suposa que des de l'estaf volen donar un plus, no?, al que tenim i continuar amb aquest bloc que tenien respecte a l'any passat.
2: Sí, el que hem buscat és, dins del perfil de jugador que, si es fixeu, hem portat esta temporada, pues, prioritàriament han sigut jugadors nacionals. També hem buscat que foren, o intentar que foren, jugadors que coneixeren el grup de la Lliga EVA i el grup EB, i després intentar que foren jugadors de la zona. Al final tot no ha sigut possible, però sí que hem aconseguit moltes d'aquestes coses en els jugadors que hem portat, i pense que, bueno, tenen un perfil físic molt interessant, són jugadors que són de la zona, o en este cas con Javier Pinilla, que ve d'un altre grup de tercera FEB, però pense que, pues això, és gent jove, molt física, molt polivalent, i mos pot aportar moltíssim.
1: Clar, he parlat, abans esmentava totes aquestes renovacions, també coneixes corporacions de les quals seran, les de Pinilla, les de Tudela i les de Joan Bosch. Vull preguntar-te per la valoració de la plantilla com a tal, sabent que encara queda un fitxatge per confirmar-se, però a hores d'ara, contenta amb la mateixa, entrenador?
2: Sí, sí, està clar que ara mos falta un poc la guinda, val? Que seria el fitxatge que esperen que pròximament es confirme, sí, que esperen que siga un jugador important, però bueno, el bloc construït fins ara, pense que és un bon bloc. Sabem que és una plantilla que és curta, perquè sí, si tot va com té que anar, pues serem 10 jugadors. I sabent que Marcos Taeño està lesionat almenys fins a l'any 2027, pues, sabem que les rotacions van a ser curtes, però bueno, és el que havíem ja previst. Pensem que val la pena que tot el món tinga el seu rol molt marcat, i així, d'esta forma, també tindrem més espai per donar oportunitats a gent de la cantera.
1: formava part de la idea i de que el planter fora curtet, que es quedaran en curs i que pues, donaran més possibilitats, com acabes de comentar, a la cantera, o era una idea que ha anat hagut d'adaptar-se respecte a l'evolució del mercat, Carles?
2: No. A mi, principalment, no sóc un entrenador. També determina molt l'equip que tinga, però no he jugat en rotacions molt llargues en molts equips. Val. Aleshores, jo tenia clar que la plantilla millor si era curta, i d'esta forma també és una manera d'exigir-nos a nosaltres de comptar en els xavals del planter, i si al final comptes en ells, pues, tindran les seues oportunitats.
1: Entrenador, també comptaràs en el cos tècnic com a segon entrenador amb Jorge Aránega, que també ha estat amb tu com a segon entrenador. Un poc parlar d'aquest cos tècnic i sobretot l'aportació que anem a tindre des del cos tècnic a lo que és l'equip, el vostre paper i sobretot també el paper de Jorge. Conta'ns un poc com va ser aquesta planificació i aquest treball amb els jugadors al llarg de la pretemporada.
2: Bueno, en el cas de Jorge, ve sobretot perquè ja va estar la temporada passada. Parlant en Sama, ell me va dir que me recomanava molt que continuarem o que contarem amb ell, perquè havia sigut una peça fonamental l'any anterior, coneixia ja el vestuari, també m'ajuda a fer un poc d'enllaç entre la temporada anterior i esta temporada, i després de les reunions que tinguérem va haver molt bon feeling i ens entenerem molt bé respecte a lo que jo volia d'ell o a la idea que jo tenia d'equip que anava a fer ell el treball en guany. Aleshores, en principi, vamos, estic contentíssim en que continue Jorge, per a mi era fonamental. També cal dir que estarà de preparador físic, en aquest cas sí que hi ha canvis respecte a l'any passat, i aquest any estarà el company Carlos, que és també natural d'Ontinyent, i res, en principi també és un xicó que ve moltíssima energia, molta ambició, moltes ganes de treballar, i això està transmetent-ho tant al grup com al cos tècnic, i estem molt contents.
1: Això és vital, el treball en bloc, el treball en conjunt, i també que tot això siga una pinya, faltaria més. Ja per tancar, Carles, encara es queden uns quarts dietes, concretament 9, per ahir si inicia la pretemporada a nivell partits, es toca jugar contra el Tavernes Blanques. Ja per anar setmana a setmana i no avançar-nos molt en el temps, què esperes que passi en aquest partit davant del Tavernes Blanques i quin és el vostre objectiu, sobretot de planificació de pretemporada, perquè al cap i a la fi els són petjada rere petjada, per dir-ho d'una forma.
2: Al final, l'objectiu que tenim és assolir tot allò que estem treballant al llarg de la pretemporada per tal d'establir la forma en la qual volem jugar. Sobretot, veure quines són les sinergies i què naix dels jugadors per tal d'anar adaptant aquesta forma de jugar. I res més, anar ja més o menys a nivell més específic, planificarem les coses que volem per a cada partit, però en línies generals és el que t'he comentat.
1: Doncs entrenador, esperem que sigui així com no, que vagi bé la preparació de la pretemporada i ja anem xerrant per a aquest partit davant del Tavernes Blanques, que serà pues, el primer test oficial de l'Estat Ontinyent de cara a aquesta nova temporada en tercera FEB. Entrenador, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
1: I amb aquestes paraules de Carles Bonet ens acomiadem. Demà divendres toquen les prèvies. Toca parlar de l'inici de la Lliga per a molts equips de la Vall d'Albaida. Que tinguin una meravellosa jornada.